Hebrede bosike tembre de baka. Eri ambre de bosike tende de basandia. Eri de bosike tembre de bosike tende de bakambre de bosike tende ya.